0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bon dia, són 7:45, és divendres 31 de juliol, últim dia del mes i per a molts catalans dia d'inici de les vacances d'estiu. Avui és previst que sigui el dia amb més mobilitat a l'aeroport del Prat, on hi ha més de 1.100 vols programats. En total, l'aeroport de Barcelona preveu operar més de 3.300 vols durant aquest cap de setmana. Això és més d'un miler cada dia fins diumenge. Pel que fa a les carreteres, en canvi, és previst que surtin de l'àrea metropolitana uns 570.000 vehicles durant el dia d'avui, una xifra lleugerament inferior a altres caps de setmana d'estiu. En aquest sentit, segons informa el Servei Català de Trànsit, a aquesta hora tenim circulació intensa a l'AP7 per una avaria entre Gelida i Subirats cap a Barcelona. D'altra banda, tenim circulació amb retencions a diversos punts de la B10 a Barcelona en sentit Nus del Llobregat i també en sentit Nus de la Trinitat i també circulació intensa a la B20 a Barcelona en direcció Nus del Llobregat. I a aquesta hora ens interessem per la previsió meteorològica amb la EMET, Noelia García.
2: Bon dia. Avui divendres continuem amb calor i altes temperatures en plena onada de calor, una situació que continuarà fins diumenge. Les temperatures avui sí que baixen lleugerament a la Vall d'Aran, però pugen a la resta. 40 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Serà un dia de sol predominant el cel clar amb calitja durant aquest matí. Molta tensió a la tarda. Es formaran núvols d'evolució i al Pirineu i al Ter Sud no es descarten ruixats i possibles tempestes. Bufa vent fluix a moderat amb més d'intensitat durant la tarda i amb possibles ventades fortes. És una informació d'EMET.
1: Salutacions del Sergio Lezcano a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Avui és l'últim dia de juliol i per a molts catalans el tret de sortida a les vacances i això es notarà en la mobilitat. El Servei Català de Trànsit preveu que més de 820.000 vehicles, volíem dir, circulin per les carreteres aquest cap de setmana. També és previst que avui en surtin de l'àrea metropolitana uns 570.000, una xifra lleugerament inferior a altres caps de setmana d'estiu. D'altra banda, avui es preveu que sigui el dia amb més afluència de viatgers a l'aeroport del Prat. Àlex Eloi, bon dia.
3: Bon dia. L'aeroport de Barcelona preveu només durant el dia d'avui 1.142 vols, 61 més que l'any passat. En total, en aquesta operació sortida des d'avui i fins diumenge 2 d'agost, l'aeroport preveu operar 3.332 vols. És un 4,7% més que l'any passat. Durant els dies d'aquest cap de setmana hi ha programats com a mínim un miler de vols diaris. Aquest increment de les operacions, segons l'ANA, té lloc enmig del conflicte al voltant de l'estret d'Hormuz, unes circumstàncies que han provocat un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat com a destí turístic segur. D'altra banda, les afectacions al transport ferroviari també estan desviant puntualment, segons l'operadora, els passatgers cap al trànsit aeri.
1: Gràcies, Àlex. Doncs bé, l'activitat a l'aeroport del Prat podria veure's afectada a partir de la setmana vinent per la vaga dels treballadors de l'empresa Ground Force, que ofereix serveis de personal de terra, facturació i embarcament, entre d'altres, per a una vintena d'aerolínies, la majoria internacionals. El sindicat CGT ha convocat una vaga indefinida a partir de dimarts 4 d'agost, dimarts vinent, per protestar per la càrrega de feina i el deteriorament, denuncien, de la salut laboral dels treballadors. D'altra banda, aquest divendres hi ha una nova jornada de vaga a Renfe convocada pel Sindicat Ferroviari Intersindical per protestar contra les avaries en la climatització dels trens. A Rodalies, durant les hores punta, és a dir, entre les 6 del matí i 9:45 del matí, i entre les 5 i 9:45 de la nit, circularan 2 de cada 3 trens i la resta del dia, 1 de cada 3. I pel que fa al tipus de vacances dels catalans, aquest estiu es prioritzen les reserves d'última hora i les destinacions de proximitat. Més detalls, Climent Sabater.
4: El motiu és esquivar possibles afectacions pel conflicte de l'Orient Mitjà. Per això molts viatgers han optat per l'última hora amb destinacions domèstiques com la costa mediterrània o les Illes Balears o europees i amb un interès creixent per latituds allunyades del conflicte, com països de Llatinoamèrica, malgrat que ha caigut l'atractiu per la llarga distància, segons

0: La Generalitat Salvador Illa dona avui per tancat oficialment el curs polític. El cap de l'executiu català compareixerà a partir de 2:15 del matí al Palau de la Generalitat després d'aterrar del seu viatge al Vietnam i a Singapur per tal de fer balanç del curs polític. Lorena Enns, bon dia.
1: Bon dia. El president de la Generalitat traurà pit d'un curs polític en el qual ha agafat el baló d'oxigen més important d'un govern per poder esgotar la legislatura. L'aprovació dels pressupostos permetrà al govern posar la directa en el retorn de les vacances per desplegar el seu propi segell polític. No li estalviarà, però, lluitar les batalles que li queden pendents. Salvador Illa marxa de vacances sense tancar la polèmica de l'informe PISA, amb els docents amenaçant amb vagues de cara a l'inici del curs i amb el malestar latent dels metges. No són els únics deures pendents a l'horitzó, la reforma del finançament i l'aplicació total de l'amnistia. No obstant això, el cap de l'executiu tractarà d'eclipsar aquests fronts oberts, celebrant l'aprovació d'uns comptes que li han de permetre impulsar les polítiques d'habitatge, infraestructures i serveis públics en la segona part del seu mandat. Ho farà amb una cara renovada al seu equip, la del conseller de Drets Socials, i amb el retorn de la consellera de Salut a les files de l'executiu. Amb el passatge assegurat fins al 2028, Illa entoma el repte de remuntar mesos de desgast, de blindar-se davant un clima preelectoral que es preveu agitat i una tardor judicial que podria sacsejar el taulell polític.
0: I la Cambra de Contractistes de Catalunya avisa que el govern va lent amb el projecte de construir 50.000 habitatges assequibles en els propers 4 anys. Què en sabem, Cristina Martín?
2: Els constructors avisen que, de moment, cap d'aquests pisos està acabat i només s'han licitat 3.000, una xifra molt allunyada dels 30.000 habitatges que el govern va dir que estaven en marxa a finals de l'any passat. Luis Moreno, president de la Cambra de Contractistes.
3: El que passa és que heu de pensar que els polítics tenen tendència a donar una cosa per feta, que al final, quan parles de PIB i parles de termes econòmics, no reflecteix amb això.
2: Amb aquest ritme, els constructors estimen que els 50.000 pisos no es podran tenir fins al 2040, 10 anys més tard del previst. No ajuda la paràlisi que ha afectat aquest sector des de la crisi immobiliària del 2008, com tampoc ho fan les pujades de costos que s'estan registrant des de la guerra a Ucraïna, agreujades ara amb el conflicte a l'Orient Mitjà. Per tot això, els contractistes demanen ajustar les licitacions perquè els hi surtin a compte.
0: Aquest divendres és previst que passi a disposició judicial el detingut per presumptament haver matat la seva parella, una dona de 34 anys, al barri de Sant Martí de Barcelona, davant els seus dos fills menors. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets. Clara Ontanyón.
4: La investigació ha determinat que el crim es va produir en un context domèstic complex perquè la víctima tenia antecedents de maltractament envers els seus fills. En un comunicat, la Fiscalia ha remarcat que va sol·licitar mesures de protecció pels menors, però un jutge les va desestimar. Aquest dijous s'ha fet un minut de silenci a la plaça Sant Jaume en repulsa els fets. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, ha dit que cal posicionar-se en contra de la violència masclista. I Maria Eugènia Gay, tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, ha insistit en la necessitat que les institucions estiguin coordinades.
5: Quedava la violència masclista, l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans i que ens interpel·la a totes les institucions i que també interpel·la al conjunt de la ciutadania.
6: Faig una crida a totes les dones que siguin conscients, les que estan vivint aquesta situació, la importància de la denúncia.
4: És la quarta víctima de violència masclista en el que portem d'any a Catalunya.
0: I la jutgessa envia a presó provisional comunicada i sense fiança l'home de 58 anys detingut com a presumpte autor de 3 incendis a l'Anoia. L'últim va obligar a confinar fins a 7 municipis, Núria Alcalà.
7: Bon dia, sí, a la seva interlocutòria la jutgessa presenta indicis contundents contra ell i un patró de conducta serial. La investigació ha recollit testimonis i informes tècnics que situen el detingut i el seu cotxe en el punt exacte d'inici de l'incendi. Diversos veïns també l'havien observat llançant objectes encesos, com cartrons o llaunes, en ocasions anteriors i en zones on s'havien produït focs similars i amb idèntic modus operandi. De fet, la investigació també ha permès relacionar l'home amb un incendi el 29 de juny i un altre el juliol de 2024. Amb tot, la jutgessa conclou que l'home té un patró de conducta estable i justifica el seu empresonament preventiu, sobretot pel risc de reiteració delictiva i la gravetat dels fets. L'últim foc atribuït al detingut va cremar el 6 de juliol 450 hectàrees de massa forestal amb risc pels nuclis de població i amb rellevants danys materials, tot i que no va provocar víctimes. Aquest incendi va obligar a confinar, recordem, la població de 7 municipis propers, entre ells Capellades i Vilanova del Camí.
0: Elena Pérez, bon dia.
8: Bon dia.
0: Presó sense fiança per a un detingut per agredir sexualment un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm, a la Selva.
8: Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte. El detingut és un amic de la família de la víctima que vivia al mateix domicili que el seu oncle, que segons el jutjat el va atacar mentre dormia. L'arrestat ha negat els fets en seu judicial.

0: Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte atracament que s'ha produït en una joieria del centre comercial Mataró Park aquest dijous.
1: Cap a un quart de set s'ha rebut l'avís d'incident a l'establiment del complex i s'han activat efectius del cos per atendre la situació. A les xarxes socials han circulat vídeos que mostrarien el presumpte atracament protagonitzat per un grup de 4 o 5 persones encaputxades, però els Mossos no confirmen la vinculació amb el fet que investiguen.
0: I un home mort ofegat en una piscina privada de la Sénia, al Montsià.
1: Ha passat aquest dimarts a la tarda. Es tracta d'un home de nacionalitat espanyola de 82 anys i veí de la Sénia. És la novena víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany. El passat 15 de juny, a més d'una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines catalanes, la majoria infants.
0: Obrim la plana esportiva parlant de futbol. El Barça s'enfronta aquest vespre al Birmingham City en un partit amistós, Jaume Riello.
2: Bon dia. El segon partit de la pretemporada, l'equip blaugrana se les haurà contra un rival de la segona divisió anglesa, el Birmingham City. Serà l'únic duel que farà el Barça a l'estada de Terres Britàniques i el partit arriba l'endemà que s'hagi incorporat Rafinha. Únicament els mundialistes que van arribar com a mínim a semifinals continuen de vacances. Estem parlant de l'anglès Anthony Gordon, el francès Jules Koundé i els 8 internacionals espanyols que van guanyar el Mundial. A més de Rafinha, Alejandro Valde va fer part de la feina amb el grup. Avui, com dèiem, un pas més en la preparació cap a la nova temporada amb el partit amistós contra el Birmingham City, que començarà a 8:45 hora nostra.
0: D'altra banda, Marcus Rashford s'acomiada del Barça. El club no va executar l'opció de compra quan va acabar la sessió per part del Manchester United. En bàsquet, Ricky Rubio es queda a la penya. El base del Masnou ha renovat amb el Joventut de Badalona almenys una temporada més. I un apunt més, perquè 7 catalans formen part de l'equip de natació artística espanyol que des d'avui i fins al 16 d'agost competeix a París a l'Europeu d'Esports Aquàtics dirigit per la vallenca Andrea Fuentes. Una competició marcada pel retorn de la selecció russa després que s'hagin relaxat les sancions. De la cultura, el Festival Grec tanca avui la seva 50a edició, la segona amb Letícia Martín al capdavant, i que ha comptat amb 96 espectacles que han vist 144.000 espectadors. Montse Soto.
3: L'alt nivell d'ocupació, el 96% en el cas dels espectacles de l'amfiteatre i un 71% en la resta de l'activitat de la ciutat, destaquen entre aquests bons resultats d'aquest Grec 2026 50 anys. La fidelització del públic, l'arribada a nous espectadors, que aquest any han estat 7.000, la trobada amb els clàssics i els artistes locals i la diversitat de llenguatges han marcat també aquesta edició d'aniversari per la que han desfilat grans noms com Calixte Vieito, Anteres de Kersmaker, Angelica Lidl, Christian Hatahi, Malpelo o Àlex Rigola. Letícia Martín, directora del Grec 2026.
4: Tenir la sensació de tenir la confiança del públic, perquè hi havia molts artistes que no havien vingut mai, s'han venut molt bé les entrades, molt ràpid en algunes ocasions, gràcies per ser grec.
3: El canvi climàtic i les altes temperatures del que diuen potser serà l'estiu més fred dels que viurem en els propers anys. I com afecta això a la preparació prèvia per part dels artistes dels espectacles és una de les grans preocupacions que han llançat els organitzadors del festival de cara a l'any vinent. I potser una millor prestació d'algunes instal·lacions, segons han comentat, com és el cas de les cadires de l'amfiteatre de Montjuïc, no molt confortables, especialment quan es tracta d'espectacles de més de 2 hores.
0: I avui comença el Festival Microclima.

Des d'avui fins dilluns 3 d'agost, grups com els Mishima, els Sidoní, els Pets, Tartar Elena, els Amics de les Arts o la Ludwig Band passaran pels escenaris del microclima a Camprodon. Al·lèrgiques al pol·len, a qui estem escoltant, seran les encarregades de tancar aquesta nit la primera jornada del festival. D'aquesta manera ens acomiadem, els deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: 7 municipis propers, entre ells Capellades i Vilanova del Camí.
1: Encara en plana de successos un apunt, els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes i una dona per la seva presumpta relació amb un tiroteig entre 2 grups enfrontats produït el 12 de maig al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs. També els agents han intervingut 7 armes de foc en diversos domicilis de l'àrea metropolitana. I més qüestions. Aquest divendres és previst que passi a disposició judicial el detingut per presumptament haver matat la seva parella, una dona de 34 anys, al barri de Sant Martí de Barcelona, davant els seus 2 fills d'ella de menors d'edat. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets. Clara Ontanyón.
2: La investigació ha determinat que el crim es va produir en un context domèstic complex, perquè la víctima tenia antecedents de maltractament envers els seus fills. En un comunicat, la Fiscalia ha remarcat que va sol·licitar mesures de protecció pels menors, però un jutge les va desestimar. Aquest dijous s'ha fet un minut de silenci a la plaça Sant Jaume en repulsa els fets. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, ha dit que cal posicionar-se en contra de la violència masclista. I Maria Eugènia Gay, tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, ha insistit en la necessitat que les institucions estiguin coordinades.
3: Quedava la violència masclista, l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans i que ens interpel·la a totes les institucions i que també interpel·la al conjunt de la ciutadania.
4: Faig una crida a totes les dones que siguin conscients, les que estan vivint aquesta situació, la importància de la denúncia.
2: És la quarta víctima de violència masclista en el que portem d'any a Catalunya.
1: Seguim parlant de masclisme perquè el jutjat de Santa Coloma de Farners ha ordenat presó sense fiança per a un home acusat d'agredir sexualment un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm. La jutgessa considera que hi ha indicis que l'incriminen. Girona, Joan Sisquella.
5: Segons la interlocutòria judicial, l'agressió es va produir quan l'investigat, que vivia al mateix domicili que el seu oncle i que era amic de la família, va atacar el menor mentre dormia. Dóna credibilitat al relat del noi, que va explicar que primer va fingir que seguia dormint per veure si s'aturava, però que després, tot i que li va demanar que parés, el va seguir agredint. Tot i que l'arrestat nega els fets, la resolució apunta que hi ha suficients indicis per considerar-lo responsable del delicte i per això va decretar presó provisional, com van demanar la Fiscalia i també l'advocat que exerceix l'acusació particular en representació de la família de la víctima. Un dels motius és el risc de fugida, perquè s'enfronta a una condemna d'entre 12 i 15 anys de presó i no consta, diu, que tingui prou arrelament al país.
1: Anem ara cap a Tarragona per contar-vos que Francisco Javier Ochoa, fins ara regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, dimiteix. Ho fa un mes després que la pròpia policia del municipi l'enxampés begut en un control d'alcoholèmia la nit de Sant Joan. Tarragona, Judit Huerta.
6: Ochoa ha renunciat a l'acte de regidor i, en conseqüència, als càrrecs de primer tinent d'alcaldessa al ple celebrat aquest dijous a la tarda. Ho fa envoltat de polèmica, i no només pel positiu d'alcoholèmia, sinó també perquè aquest mateix dijous s'ha sabut que la seva companya d'equip de govern i regidora d'Esquerra, Esmeralda Saladier, l'ha denunciat per amenaces. Tot i això, en el seu escrit de dimissió, Ochoa afirma que assumeix plenament la responsabilitat dels fets i considera que la renúncia és la decisió més coherent i responsable.
7: Lo primero es pedir perdón, porque hubo una gente que confió y realmente no he sabido estar a la altura, y eso me duele, quizás lo que más me duele. Me sabe mal, me duele.
6: Diu que marxa satisfet per la feina feta després d'aprendre el funcionament de l'administració.
1: Les entitats socials de Lleida valoren positivament que l'Ajuntament obri a partir de dilluns un segon pavelló per acollir els temporers i persones que dormen al carrer, però critiquen el consistori per no comptar amb uns equipaments dignes. Anant cap a Ponent, Pepa Sant Genís.
8: Les entitats socials de Lleida que treballen amb temporers i persones que dormen al carrer valoren positivament que l'Ajuntament obri a partir de dilluns un segon pavelló per acollir-les, però també critiquen que l'Ajuntament no tingui instal·lacions dignes per allotjar les persones que venen a buscar feina a la collita de la fruita. Rosa Majoral és la directora d'Arrels a Lleida.
9: Sí, qualsevol recurs és benvingut quan no hi ha recursos. Pues que poden ser més dignes? Pues també. És el millor recurs al pavelló? No. Hi ha alguna altra cosa de moment? No. Apostem perquè hi hagi recursos dignes, sí.
8: La majoria d'aquests temporers dormen al ras als Camps Elisis, on l'Ajuntament habilita cada estiu un pavelló, però que aquesta campanya resulta insuficient per l'allau de temporers que han arribat. Des de Fruita amb Justícia Social recorden que ja van advertir d'aquesta arribada massiva amb el procés de regularització. L'Ajuntament de Lleida ja ha atès el doble de temporers que durant tota la campanya de l'any passat.
1: En esports, el Barça s'enfronta aquest vespre al Birmingham City en un partit amistós. Conta'ns, Jaume Riello.
10: Bon dia. El segon partit de la pretemporada, la

0: L'equip blaugrana se les haurà contra un rival de la segona divisió anglesa, el Birmingham City. Serà l'únic duel que farà el Barça a l'estadi de Terres Britàniques i el partit arriba l'endemà que s'hagi incorporat Rafinha. Únicament els mundialistes que van arribar com a mínim a semifinals continuen de vacances. Estem parlant de l'anglès Anthony Gordon, el francès Jules Koundé i els 8 internacionals espanyols que van guanyar el Mundial. A més de Rafinha, Alejandro Valde va fer part de la feina amb el grup. Avui, com dèiem, un pas més en la preparació cap a la nova temporada amb el partit amistós contra el Birmingham City, que començarà a 8:45 hora nostra.
1: D'altra banda, Marcus Rashford s'acomiada del Barça. El club no va executar l'opció de compra quan va acabar la sessió per part del Manchester United i l'extrem anglès ha confirmat la seva sortida. En bàsquet, Ricky Rubio es queda a la penya. El base del Masnou ha renovat amb el Joventut de Badalona almenys una temporada més. I un apunt més perquè 7 catalans formen part de l'equip de natació artística espanyol que des d'avui i fins al 16 d'agost competeixen a l'europeu que se celebra a París, dirigit per la vallenca Andrea Fuentes. Una competició marcada per el retorn de la selecció russa després que s'hagin relaxat les sancions. De la cultura. El Festival Grec tanca avui la seva 50a edició, la segona amb Letícia Martín al capdavant, i que ha comptat amb 96 espectacles que han vist 144.000 espectadors. Montse Soto.
2: L'alt nivell d'ocupació, el 96% en el cas dels espectacles de l'amfiteatre i un 71% en la resta de l'activitat de la ciutat, destaquen entre aquests bons resultats d'aquest Grec 2026 50 anys. La fidelització del públic, l'arribada a nous espectadors, que aquest any han estat 7.000, la trobada amb els clàssics i els artistes locals i la diversitat de llenguatges han marcat també aquesta edició d'aniversari per la que han desfilat grans noms com Calixta Vieito, Anteres de Kersmaker, Angelica Lidl, Christian Hataji, Malpelo o Àlex Rigola. Letícia Martín, directora del Grec 2026.
3: Tenir la sensació de tenir la confiança del públic, perquè hi havia molts artistes que no havien vingut mai, s'han venut molt bé les entrades, molt ràpid en algunes ocasions, gràcies per ser grec.
2: El canvi climàtic i les altes temperatures del que diuen potser serà l'estiu més fred dels que viurem en els propers anys. I com afecta això a la preparació prèvia per part dels artistes dels espectacles és una de les grans preocupacions que han llançat els organitzadors del festival de cara a l'any vinent. I potser una millor prestació d'algunes instal·lacions, segons han comentat, com és el cas de les cadires de l'amfiteatre de Montjuïc, no molt confortables, especialment quan es tracta d'espectacles de més de 2 hores.
1: I avui marxem al ritme dels Amics de les Arts.

El Festival Sons del Món a Roses acull per primera vegada un concert batejat com el So d'una generació, on actuen els Amics de les Arts, Blomont i Ramon Miravet, bandes coetànies que van aparèixer entre el 2005 i 2012 barrejant pop, folk i cançó d'autor. Així arribem al punt de les 9. La informació continua en aquesta sintonia i també al portal web rtv-e.cat. Tingueu un molt bon dia i cap de setmana.

0: Las dos, la una en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas.
0: Buenas tardes. 34 personas han muerto intentando entrar en Ceuta. Más de 50.000 han llegado. 7.000 de ellas son niños. Es la mayor crisis migratoria.
2: No hay futuro. La verdad es que no está todo el mundo tirándose, jugando con su vida.
3: Yo me gusta mucho España. Yo quiero estar en España.
4: Un futuro mejor, una vida mejor, un sitio mejor.
0: Primero entraban nadando o a pie por el Espigón, después por la colina corriendo en la frontera del Tarajal, aunque muchos ya están volviendo por falta de perspectivas. Numerosos negocios están cerrados. El ejército apoya a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, reforzadas con decenas de agentes enviados desde Andalucía, más un buque y un helicóptero. El presidente del Gobierno y el ministro del Interior acaban de reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Sánchez sostiene que Marruecos está colaborando. Culpa el presidente a las mafias de la migración que utilizan la sentencia que impide devolver en caliente a quienes sigan nadando, y habla el presidente de ataque a la integridad territorial de España. Mar Lupión, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez ha asegurado que España está con Ceuta y que el gobierno trabaja ya para que vuelva a la normalidad después de lo que ha calificado de violación de la integridad territorial de nuestro país.
6: Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible.
5: Responsabiliza a las mafias y a una lectura interesada de una sentencia del Supremo sobre las devoluciones en caliente. El presidente del Gobierno asegura que, a diferencia de lo ocurrido en 2021, la colaboración con Marruecos está siendo fluida. Cuanto antes, decía el presidente, se empezarán a hacer efectivos los expedientes de expulsión.
6: Nosotros hemos hablado con las autoridades marroquíes, están dispuestas a cooperar para agilizar toda esa repatriación de ciudadanos de su país de origen.
5: El Gobierno estudiará si es necesaria alguna modificación legal sobre las repatriaciones en frontera. Todos los recursos del Estado, asegura Sánchez, se van a emplear para garantizar la seguridad y la convivencia en Ceuta.
0: Minutos después, por separado, ha comparecido el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Pide el retorno cuanto antes de esas personas a Marruecos. Pide medios para atender la emergencia humanitaria y ayudas para la ciudad. Verónica Muñoz, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Sí, el presidente Vivas habla de decepción de la actuación del Gobierno en una situación extrema, con 34 víctimas mortales y 60.000 llegadas a la ciudad de migrantes. Reconoce la incapacidad de Ceuta para poder asumir esta emergencia humanitaria. Pide al Gobierno que asuma su parte, su responsabilidad.
8: Tenemos la obligación, al margen de siglas políticas, desde la unidad, de exigirle a quien puede y debe, que es el Gobierno de la Nación, que actúe, y que actúe de manera enérgica, decidida e inmediata.
7: Ante el colapso pide atender la emergencia de forma urgente con retornos y ayudas. También la situación de los menores, que exactamente no sabe cuántos son, vaticina que los ceutíes saldrán adelante con entereza. Para ello reclama apoyo tanto de España como de Europa.
0: Buscamos la imagen a esta hora en las calles de Ceuta. Decíamos que desde la madrugada pasada han entrado más de 50.000 personas. Según Interior, ya han retornado a Marruecos la mitad. Sara Vázquez, última hora. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Ceuta continúa desbordada y con una situación de tensión creciente tras la entrada masiva de migrantes. Miles de personas llegadas desde Marruecos deambulan por las calles descalzos, en chanclas, en bañador, con un calcetín y otro no. Piden agua y comida, intentan que les ayuden en los negocios y aseguran que vienen en busca de un futuro mejor.
2: Que no tenemos futuro allí, la verdad. No tenemos ningún futuro. Cobramos muy poco, que se está trabajando, no tiene ni para alquiler, ni tiene para casa, ni tiene para nada, no te llega para nada. La verdad, si te llega para comer, eres un rey allí.
9: Aseguran que han venido estos días porque en redes sociales en Marruecos les había llegado la información de que podían entrar sin restricciones, sin el visado que habitualmente les piden para cruzar la frontera. Durante toda la mañana hemos visto a decenas de vecinos de Ceuta haciendo cola para intentar comprar en los pocos comercios que continúan abiertos y que siguen con las puertas abiertas, pero con restricciones de entrada. El gobierno de la ciudad ha decretado el cierre de mercados de abastos y ha suspendido las fiestas patronales que debían comenzar mañana.
0: En Melilla, en cambio, la frontera de Beniensar está cerrada desde anoche, cuando entraron otras 400 personas, y con ese cierre ha quedado taponada la operación Paso del Estrecho en un momento de gran afluencia. Begoña Rubio, última hora.
7: Pues la delegada del gobierno acaba de asegurar que 130 personas han accedido a la ciudad durante la última noche y ha destacado que hay un número importante de menores, 84. También ha dicho que 60 personas han necesitado asistencia sanitaria por parte del 061 y que hay que buscar alternativas por si no se abre la frontera, que de momento permanecerá cerrada por cuestiones de seguridad. Sabrina Mock pide calma a la ciudadanía y asegura que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están preparadas por si esta noche hubiera nuevos intentos de entrada. Anoche resultaron heridos de forma leve 2 policías nacionales y un guardia civil. Recordamos que cientos de personas de la operación Paso del Estrecho siguen atrapadas a uno y otro lado del puesto de Beni Ansar tras el cierre fronterizo de anoche. Algunos llevan ya muchas horas porque llegaron en el barco anoche y lo peor es no saber hasta cuándo estarán en Melilla. Además, la situación puede empeorar porque esta tarde llega otro barco.
10: No sabemos nada. Estamos aquí esperando con niños y mira, ahora de noche, bueno, dices bueno que hay sombra y ahí estamos de noche, pero ahora que está saliendo el sol, está muy mal para estar aquí con los niños.
7: Para hacer la cosa más llevadera, desde la Consejería de Medio Ambiente les han llevado sombrillas, sillas, alfombras, agua y comida. La intención es poner más puntos de luz para cargar los móviles y nuevos aseos.
0: Desde ayer, varios países europeos están presionando al gobierno central, piden más controles en España y la presidenta de la Comisión Europea dice que las de Ceuta son imágenes inaceptables. Gemma Cifuentes, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Ursula von der Leyen ha pedido a través de redes que esos cruces se detengan de inmediato y que las devoluciones sean rápidas. Asegura que Bruselas trabaja de forma estrecha con España y que está en contacto con Marruecos. Incluso el comisario del Interior podría desplazarse a los puntos críticos. También hace seguimiento de la situación Francia, que ha ordenado reforzar sus controles con nuestro país. Su ministro del Interior tiene previsto hoy de nuevo hablar con Marlaska. Alemania aplaude la respuesta de España y pide a Rabat que readmita a los migrantes que han cruzado de forma irregular. La nota discordante llega de la ultraderecha europea, que pide cerrar fronteras. Después de que Italia anunciase que se plantea suspender el acuerdo de Schengen con España, hoy es el gobierno de Finlandia y la extrema derecha de Países Bajos quienes se suman a esa propuesta de Giorgia Meloni, algo que sin embargo impide la normativa comunitaria.
0: Y el rey, que se encuentra en Palma, ha estado informado de la situación por el gobierno y los presidentes de Ceuta y Melilla. Lucía Yeste, buenas tardes.
12: Buenas tardes, y nos confirman desde Zarzuela que Felipe VI sigue en permanente contacto con el presidente del gobierno y con el resto de autoridades para conocer de primera mano la grave situación que se vive en Ceuta. Con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, habló el rey anoche, también con el ministro del Interior, Grande Marlaska. Y esta mañana Felipe VI ha llamado también al presidente de Melilla, Juan José Imbroda, para interesarse por la situación en esta otra ciudad española. El jefe del Estado, que llegó a Palma desde Perú el pasado miércoles, ha establecido su despacho oficial en Marivén, desde donde habla, como decimos, con el presidente Sánchez y con otras autoridades.
0: Y al margen de la crisis migratoria hay mucho más. Luis Ortín, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Marta. Novedades en el caso Leire. El juez Pedraza ha abierto una pieza separada económica para rastrear las cuentas del PSOE y de varios implicados en la causa.
11: Son más de 80 cuentas bancarias, 6 de ellas de titularidad del PSOE, junto a las del ex vicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, los tres investigados por supuestamente torpedear causas que afectaran a la formación socialista o al gobierno. La UCO, que es quien pidió esas diligencias, podrá revisar sus movimientos bancarios desde 2024 hasta la actualidad. Esta nueva línea de investigación busca aclarar los pagos que los agentes sospechan se podrían haber hecho a Leire Díez, pero que hasta ahora no se han acreditado.
13: Atentos también a Oriente Próximo, tras ese acuerdo que la Junta de Paz, creada por Trump, ha cerrado con Hamas para su desarme, un pacto que contempla varias fases y que todavía debe pasar por el filtro de Israel. Aurora Moreno, buenas tardes.
14: Buenas tardes. El gobierno israelí aún no se ha pronunciado. Hamas ha confirmado el acuerdo debatido por distintas facciones, pero ha advertido de que incluye la obligación de Israel de retirarse de Gaza, abrir los cruces fronterizos y cesar en las muertes de palestinos. Si no lo cumplen, Hamas tampoco ha dicho responsable del grupo islamista. El Comité Nacional para la Administración de Gaza, que espera asumir en el futuro la autoridad de la franja, lo considera un punto de inflexión, pero espera haber logros tangibles.
13: Todo esto en un 31 de julio. A las 3 empieza oficialmente la operación salida. Conectamos con la DGT para ver cómo están las carreteras. Daniel González, buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora varios accidentes complican el tráfico en Barcelona, en la P7 en San Cugat del Vallès, sentido Tarragona, en Castellón, en la P7 en Benicàssim, dirección Valencia, también en esta provincia, la A7 en Bétera, dirección Alicante, aunque genera retenciones en ambos sentidos, y 2 en Málaga, 1 en la P7 en Benalmádena, sentido a la capital malacitana, y otro en la A7 en sentido Algeciras, a la altura de Estepona. Tráfico intenso de salida de Madrid, ya por la 1 en el circuito del Jarama, A3 en Rivas y A5 en Navalcarnero, en Ávila, en la 6 en Arevalo, sentido Tordesillas, Canillas y en Burgos. De entrada por la AP1 en Zuñeda, también tráfico intenso en Cantabria, en la 8 en Colindres, sentido Asturias, en Barcelona, en la AP7 en Gélida, dirección Tarragona, y ya por último encontrarán tráfico denso en Málaga, en la 92 Antequera, dirección Sevilla, en Cádiz, en la 7 en Guadacorte hacia Algeciras, y en Sevilla su entrada por la AP4 en Los Palacios y Villafranca.
13: Y en el tiempo, recta final de la ola de calor, Jacob Petrus, buenas tardes.
16: Buenas tardes, se acaba mañana sábado. A partir del domingo las temperaturas bajarán de una forma evidente en buena parte de España. Solo durante el fin de semana tenderán a subir en Galicia y en el Cantábrico, pero atención porque todavía mañana sábado alcanzaremos los 40 grados o los superaremos en Lleida, en Teruel, en Granada, en Córdoba o en Sevilla. En cualquier caso, la bajada de las temperaturas se prolongará a la semana que viene. De momento, este fin de semana destacaremos las nubes en Galicia y en el Cantábrico, con algunas lluvias débiles más por mañana sábado y sobre todo mañana por la tarde, la actividad tormentosa concentrada cerca del Mediterráneo, en los Pirineos, en el sistema ibérico, incluso con granizo y con fuertes rachas de viento.
0: Gracias, Jacob. Llegará la información de su comunidad autónoma.
17: Adición Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Mireia Moreno.
18: Bona tarda, fi del curs polític. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet balanç aquest divendres d'un any marcat per diversos fronts oberts del seu executiu, el més recent en l'àmbit educatiu, amb l'error a les proves PISA que ha tornat a sacsejar el taulell polític. Illa admet que les coses no han anat bé, però ha recordat que hi ha una investigació oberta i ha tancat files amb el seu executiu i la consellera d'Educació, Esther Niubó.
19: Jo estic satisfet de totes les persones que en formen part del govern. Les coses no són senzilles. Jo que els demano, en particular a tots ells, però en particular a la consellera Niubó, és, escolta, resol.
18: I fixa el nou model de finançament autonòmic com a objectiu prioritari de cara al setembre, un discurs que l'oposició ha criticat en bloc per ser massa triomfalista i poc autocrític. De seguida els escoltarem també, abans però ens acostem a les carreteres, coneguem com se circula a aquesta hora, Servei Català de Trànsit. Afina Araque, bona tarda.
20: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a l'autopista P7 a l'altura del Papiol i continua havent un carril restringit a la calçada en sentit sud, en sentit Tarragona, arran d'un accident, i la incidència provoca 4 quilòmetres de retencions des de Sant Cugat del Vallès. Més endavant hi continua havent circulació molt intensa entre Castellbisbal i l'altura de Subirats en sentit sud, en sentit Tarragona. També destaquem a l'autopista P7 un tram de retencions en sentit nord entre Barberà i Cerdanyola del Vallès, i també en l'extrem nord del país, a l'altura de la Jonquera, hi ha 3 quilòmetres de retencions compactes en sentit nord, en sentit França. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, destaquem un accident a la Pota Nord de Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, que ha pogut ser retirat, però encara hi ha retencions en aquesta Pota Nord en sentit Trinitat. També hi ha afectació diària a la Ronda Litoral de Santa Coloma de Gramenet i a la C31 a l'altura de Badalona en sentit Barcelona. Acabarem situats a la C60, on hi ha un accident que talla un carril a l'altura d'Argentona en sentit Mataró i per enllaçar amb la C30. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
18: Gràcies. I al temps, continuem notant els efectes de la quarta onada de calor de l'estiu. Amen, Noelia García.
21: Avui divendres a Catalunya continuem amb altes temperatures en plena onada de calor. S'esperen màximes superant els 38 graus a gran part de l'interior. 40 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Aquesta tarda sol i cel clar, però atenció al Pirineu de Lleida. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes localment fortes amb calamarsa i fortes ventades.
17: Edició migdia. Mireia Moreno.
18: El president de la Generalitat, Salvador Illa, està acomiadat del curs polític mostrant el seu compromís per aconseguir una educació i una mobilitat d'excel·lència a Catalunya. El cap de l'executiu es prepara per entomar la segona part del seu mandat amb la polèmica de l'informe PISA a l'horitzó i amb el repte d'aconseguir un nou model de finançament autonòmic. Lorena Enns, bona tarda.
22: Bona tarda. El president de la Generalitat marxa de vacances descartant remodelacions en el govern i tancant files de nou amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, després del desgavell de l'informe PISA. Salvador Illa reconeix que les coses no han anat bé, però continua sense aclarir per què fins a un 23% dels alumnes van quedar exclosos de les proves. Assegura, això sí, que un cop finalitzi la investigació es depuraran responsabilitats.
19: Jo estic satisfet de totes les persones que en formen part del govern. Les coses no són senzilles. Jo que els demano, en particular a tots ells, però en particular a la consellera Niubó, és, Escolta, resou.
22: El president també s'acomiada del curs sense aclarir com pensa evitar que els docents tornin a la vaga a l'inici del curs. Un curs que vindrà marcat per la reforma del model de finançament, un dels reptes que Illa situa com a prioritaris.
19: Estem en temps, si m'ho permeten, de pròrroga, però el 4 de setembre s'acaben les excuses i els càlculs electorals i comença a veure de la responsabilitat. Tothom quedarà, en aquest sentit, molt definit per la posició política que tingui.
22: En una roda de premsa de balanç triomfalista, el president ha aprofitat el valor d'oxigen que li donen els pressupostos per trepitjar l'accelerador de les inversions. L'executiu licitarà només al 2026 1.400 milions d'euros, al doble que el 2022. Enmig de l'onada de calor, el president també ha anunciat ajuts de 15 milions per fer franges contra els incendis.
1: Doncs Junts ha criticat el to triomfalista, diuen, de Salvador Illa, retreuen al president que no hagi comparegut immediatament al Parlament per l'error a les proves PISA. Sentim Salvador Vergés.
3: És que és un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica. El president Illa veiem que segueix ancorat en la propaganda.
1: Els socis d'investidura Esquerra i Comuns retreuen la manca d'autocrítica del president, Sant Jèssica Albiach i Esther Capella.
4: Un discurs decebedor, decebedor per triomfalista i decebedor per negació de la realitat. Gens autocrítica ha fet.
1: La CUP d'Illa de deliri el discurs d'Illa i diu que descriu una Catalunya que no existeix. Pilar Castillejo, a Ràdio 4. El
23: president Illa ha descrit una Catalunya que només existeix als seus informes, a les presentacions del seu govern.
1: I el PP català diu que Illa critica que Illa tregui pit d'una Catalunya, diuen que només existeix en els seus discursos. Lorena Roldán.
24: Quina recepta li recomanaríem a Salvador Illa? Doncs m'ha de permetre que per mi la convocatòria d'eleccions.
1: Encara de la política, però en clau municipal anem cap a Girona perquè el govern municipal, format per Guanyem i Esquerra Republicana, ha tirat endavant el nou cartipàs després de la sortida de l'executiu de Junts, Joan Sisquella.
25: Guanyem i Esquerra, que seguiran governant en minoria fins al final del mandat perquè Junts va passar a l'oposició, han necessitat l'abstenció dels socialistes per tirar endavant la reorganització de l'estructura municipal. El nou cartipàs redueix a 3 les 6 tinences d'alcaldia que hi havia durant el tripartit amb Junts i, segons l'alcalde Lluc Salellas, l'objectiu és completar l'acció de govern.
26: Aplicar els conceptes com ara la simplificació, l'eficiència i la millora de la gestió del dia a dia sense sortir d'una idea bàsica que és que el que volem és aportar continuïtat a la feina que s'ha vingut fent en els últims mesos i anys pels 17 regidors i regidores de govern.
25: L'abstenció del PSC és fruit d'un pacte que inclou 5 compromisos, entre d'altres qüestions, amb la supervisió del compliment del contracte de recollida d'escombraries i neteja o el manteniment d'un parc afectat pel futur campus de salut de Girona i el nou Trueta. Des de Junts, que han votat en contra, com el PP i Vox, diuen que amb aquest acord Guanyem i Esquerra han entregat el govern de la ciutat als socialistes.
1: És divendres 31 de juliol, darrer dia del mes, que per molt significa l'inici de les vacances d'estiu. Avui és un dia molt de moviment a carreteres, estacions de tren i aeroports. Al Prat hi ha més de 3.300 vols programats només aquest cap de setmana i hi ha moltes ganes de viatjar. Anem cap a l'aeroport del Prat, allà hi és la nostra companya Cristina Martín. Bona tarda, Cristina.
0: Bona tarda. L'aeroport del Prat viu una de les seves jornades amb més activitat. En aquest divendres d'operació sortida s'han programat més de 1.100 vols. Durant aquest matí s'estan veient les cues habituals en els taulells de facturació i més d'una corredissa d'aquells que han arribat massa justos. Però això sí, tots ells tenen ganes de marxar de vacances.
27: Bueno, hem de cicles a Califòrnia perquè un destí que ens agradava i llavors allí fem un híbrid entre les ciutats i també els parcs, que ens agraden molt.
28: Ho tenim tot programat i això ho veurem els orangutans, veurem tot a Malàsia.
29: Vamos a hacer Livorno, Roma, Génova, Marsella.
0: Ara bé, no tothom marxa avui de vacances i també hi ha qui torna.
30: En agosto toca trabajar, pero bueno, poquito a poco. Hay que volver a la realidad. ¿Qué es lo que hay?
31: Bueno, pues aquí pensando todo lo que tengo que hacer, porque claro, vuelves de vacaciones, has dejado de hacer mil cosas.
0: Dissabte i diumenge també seran dies molt moguts a l'aeroport del Prat. En el que portem d'any, aquest serà el cap de setmana amb més vols previstos.
1: Gràcies, Cristina. Això a l'aeroport, a l'estació de Sants, molts viatgers, però ambient tranquil i sense incidències en el primer dia de l'operació sortida del mes d'agost. Renfe preveu 124.000 viatges d'AVE o llarga distància amb origen o destinació a Catalunya, 60.000 dels quals entre Madrid i Barcelona i 17.000 entre Figueres i Alacant, amb parades a València i a la capital catalana. I pel que fa a les carreteres, uns 570.000
18: vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona aquest cap de setmana, segons les previsions del Servei Català de Trànsit. Parlem de viatges i també d'on viatgem nosaltres. Destinació de proximitat i reserva d'última hora. Aquest és el patró de molts catalans aquestes vacances. Un estiu marcat per les tensions geopolítiques, la calor i l'encariment dels paquets turístics. Clement Sabater.
2: Amb el conflicte a l'Orient Mitjà al cap, molts viatgers opten enguany per reservar en l'últim moment i a destinacions properes, com apunta el vicepresident de la patronal de les agències de viatges, ACABE, Jordi Vinyoles.
5: Viatgers que ara ens estan venint d'última hora ens demanen més viatges per Europa, més viatges a les illes.
2: En una llarga distància en retrocés i guanyen pes destinacions de Llatinoamèrica amb les capitals europees en segon terme, condicionada la tria per les altes temperatures.
5: Ha baixat el turisme el que són a capitals europees a l'estiu, perquè aquest turisme de ciutat, doncs amb la calor es fa més feixuc de poder gaudir.
2: Els catalans viatgen malgrat la pujada de preu, sobretot dels vols i de destinacions de curta distància per l'alta demanda.
5: En destins com, per exemple, puguin ser a casa nostra o les illes, degut a que han sigut destin refugi, que gent que no ha fet llarga distància està aprofitant per viatjar-hi, han pujat els preus.
2: A banda de buscar destinacions més properes, l'altra forma de reduir despeses és retallar la durada del viatge.
18: Doncs un inici de vacances per molts que estan a marcar per la calor intensa. Després d'un pic d'una nova onada de calor, els termòmetres continuen enfilant-se i ho faran durant tot el cap de setmana. 5 estacions meteorològiques del Pirineu i el Prepirineu, amb més de 20 anys de dades, han registrat aquesta setmana, entre dimecres i dijous, la temperatura més alta de tota la sèrie. Són dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Una calor extrema que manté activats els avisos per perill d'incendi forestal. 95 municipis catalans estan avui en risc extrem, per això es demana evitar qualsevol activitat a l'aire lliure que pugui implicar risc de foc. Jaume Minguell és director general de Boscos en declaracions a la CNN.
6: Avui la situació que tenim és aquesta. Qualsevol dubte en relació a una activitat que puguem pensar que pot tenir qualsevol risc, no la fem.
18: Recordem que es mantenen les restriccions d'accés a 7 espais naturals catalans. I relacionat amb la calor, els expliquem que un equip de la Universitat de Barcelona ha creat el videojoc Acció Climàtica amb l'objectiu d'informar lúdicament a ciutadania i a professionals quins són els impactes de les onades de calor continuades en la salut d'aquelles persones amb malalties cròniques. De moment està en versió web, però aviat estarà disponible en Avanyeres en aplicació.
7: Acció Climàtica és un videojoc que s'estructura en 5 missions, cadascuna lligada a les malalties més afectades per les glopades de calor continuades i que són les que presenten més visites a urgències i al CAP i més ingrés hospitalari. Parlem de les malalties respiratòries, metabòliques, neurològiques, cardiovasculars i salut mental. I amb el joc, a través de l'animació, es formula preguntes i ofereix explicacions de casos perquè ens siguin útils si tenim familiars amb aquestes malalties, però també com a recordatori als professionals. Doctor David Dalmau.
8: Hi ha moltes persones que segur que tenen algun familiar diabètic i mai s'hauran pensat la importància que pot tenir una ona de calor mantinguda en la salut d'aquestes persones, sobretot si no tenim present la hidratació, el tipus de tractament que prenen. Si tu veus una persona que pateix una malaltia cardiovascular i pren diurètics, la vigila molt perquè el medicament diurètic fa orina més, podria comportar-li una deshidració important i una descompensació de la seva malaltia cardiovascular. Aquestes coses que semblen molt òbvies, moltes vegades el mateix professional no n'és conscient, senzillament no hi pensa.
7: Una activitat lúdica amb relat pedagògic per protegir les persones més vulnerables.
18: Anem ara cap a Tarragona. Un centenar de veïns de Roda de Barà ha protestat aquest matí en contra de les barreres protectores que DIF ha instal·lat al llarg dels 5 quilòmetres de la via del tren que travessa el municipi. Judit Huerta.
9: Unes cases que van rebient la fresca de la mar, ara només calor. Per això, fins i tot, alguns veïns es plantegen vendre el seu habitatge. Fins l'arribada de les barreres havien de patir, és veritat, el soroll dels trens, però com a mínim, diuen, la brisa de la mar també. Ara, davant les seves finestres, hi ha un gran mur verd. Res més. Esther Valls és la portaveu dels veïns.
10: Volem unes barreres de baixa alçada, d'un metre i mig, que no tinguin un impacte visual, que no provoquin aquest mal de cap als veïns i aquest mal d'estar, perquè, clar, un tren passa durant uns segons, però aquestes barreres les tenim les 24 hores al dia, els 365 dies a l'any.
9: Segons els veïns, hi ha estudis que demostren que les barreres més petites disminueixen també l'impacte acústic perquè el soroll el provoquen les rodes sobre la via del tren. Aquestes són les primeres barreres que Adif vol posar entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders en un total d'uns 14 quilòmetres.
1: Repassem més informacions en format breu amb la Clara Ontanyón. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Detingut a Portbou a l'Alt Empordà, l'intern de la presó de Quatre Camins, acusat d'homicidi, que havia fugit durant una sortida programada el passat 22 de juliol.
3: Segons un comunicat, agents del Cos Nacional de Policia el va detenir aquest dijous a la tarda. Posteriorment, al voltant de les 7, l'intern va ingressar al centre penitenciari de Puig de les Basses. L'home complia una condemna de 10 anys, 3 mesos i un dia de presó per un delicte d'homicidi.
1: Aquest matí ha passat a disposició judicial l'home detingut per presumptament haver matat la seva parella de 35 anys dimarts passat al barri de Sant Martí de Barcelona.
3: La policia investiga aquest cas com un crim masclista. Els fets van passar dimarts en presència dels dos fills d'ella, de 4 i 6 anys, mentre eren al domicili. Aquest dijous la Fiscalia de Barcelona va explicar en un comunicat que prèviament va sol·licitar mesures de protecció pels menors, però que un jutge les va desestimar. És la quarta víctima de violència masclista en el que portem d'any a Catalunya.
1: I una nova esquerda, les obres de l'L9 al barri de Sant Gervasi de Barcelona, allargarà fins al setembre el retorn a casa del 40% dels veïns.
3: Són els dels 4 blocs que encara no tenien data concreta de tornada. Segons els bombers, s'ha localitzat una afectació estructural al soterrani d'un dels blocs, el número 2 del carrer Rubinstein, on a partir d'ara els veïns no podran accedir. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
11: Fins i tot estar els edificis en situació d'obra, podien entrar els veïns amb bombers, els veïns del número 2 de Rubinstein durant uns dies no podran fer fins que estabilitzen aquesta nova situació.
1: 5 minuts i seran 2:45 de la tarda. És moment de repassar l'actualitat esportiva i ho fem amb el José María Rubí. Bona tarda.
12: Bona tarda.
1: Esports.
12: El Barça juga aquest vespre el seu primer partit de pretemporada a Terres Britàniques. Els blaugrana s'enfrontaran al Birmingham a partir de 9:15. Serà la primera oportunitat de veure de blaugrana un dels reforços d'aquest estiu, com és el davanter Adeyemi. També podrien tenir minuts els jugadors que estan arrossegant problemes físics o que estan completant les seves recuperacions. M'estic referint a Christensen, Valde, Fermín o Araujo. En canvi, és difícil que jugui Rafinha, que tot just ahir va començar la seva pretemporada després d'incorporar-se més tard a l'equip per motiu de la disputa del Mundial. I ja està viatjant a Amsterdam el porter Ter Stegen per tancar la seva incorporació a l'Ajax. Mentrestant, a les oficines del Futbol Club Barcelona continuen treballant en el recurs que presentaran en la denúncia que va presentar l'Atlético de Madrid pel cas Julián Álvarez. Els matalassers acusen a l'entitat culer d'assetjar l'encara de davanter blanquivermell. L'Espanyol, per la seva part, ha fet el seu darrer entrenament de l'estada de pretemporada a Burnley. Els blanquillaus viatjaran aquesta tarda cap a Middlesbrough, que és on jugaran demà el seu segon partit de preparació a Terres Britàniques. Després l'equip de Manolo González tornarà a Barcelona, on seguiran preparant el seu debut en Lliga, que serà d'aquí a 15 dies. Pel que fa als equips catalans de segona divisió, avui torna a jugar el Centre d'Esports Sabadell. Els vallesans rebran l'Inter Escaldes Andorrà des de les 8 de la tarda. I una punt de caire poliesportiva abans d'acabar. Demà comença a Suïssa a Lausanne el Tour de França femení. La catalana Paula Blasi és una de les grans candidates a la victòria final en la seva primera participació a la Ronda Gala. La d'Esplugues ha assegurat a la presentació de la cursa que arriba plena de confiança després de la seva victòria a la Vuelta a Espanya.
13: But yeah, I feel like I had a really good preparation as well.
14: Sí, sento que he tingut una bona preparació també. He pogut fer la meitat de preparació en altitud, la meitat a casa. Penso que segueixo la mateixa estructura de la Vuelta i això ha funcionat bé. Em sento preparada.
13: I'm feeling quite ready for it.
12: Com dic, demà primera etapa del Tour femení per territori suís i amb arribada a un port de quarta categoria que podria marcar ja les primeres diferències.
1: Gràcies, José María. De la cultura, Torroella de Montgrí engega motors del seu festival d'estiu que arriba a la 46a edició. Ho fa reivindicant la música clàssica com un espai de persistència i memòria amb propostes que van des del Renaixement fins la creació contemporània, inaugurant aquest vespre amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i el Conflicte Interior de Beethoven. Agnès Batllà.
15: A Beethoven la sordesa li provocava patiment i l'aïllava de la vida social. Trobava pau i consol a la natura. A la Pastoral expressa els sentiments de calma i gratitud que trobava en contacte amb el paisatge. Una sinfonia que, tot i no sentir els sons reals, continua transmetent el que l'inspira amb gran força interior. I avui sonarà el concert inaugural del Festival de Torroella de Montgrí amb l'OBC sota direcció de Vitali Aleksenok. Pel certamen empordanès hi passaran la Sinfònica del Vallès, commemorant els 150 anys del mestre Casals, la Mahler Chamber Orchestra amb Daniel Trifonov al piano, cantoria, Nadine Sierra o la hibridació d'arts escèniques que tancarà el 21 d'agost amb un carnaval barroc que transportarà la Venècia de mitjans del segle XVII amb acròbates, malabaristes, música barroca i comèdia de l'arte. Montse Faura és la seva directora i deixa clar que no vol que siguin una successió de concerts.
4: Hem volgut construir una constel·lació d'experiències artístiques, de llenguatges, d'èpoques i de sensibilitats que dialoguen entre si. Una programació on Beethoven conviu amb Joan Magraner, on Bach dialoga amb Kurtak, on la polifonia renaixentista comparteix espai amb la creació contemporània, com és el cas de Bopard i Palestrina, el repertori sinfònic, la música antiga i propostes que travessen disciplines i fronteres estètiques.
15: Continua la col·laboració amb el Festival Inèdit, amb la secció Inèdit Empordà, creixent amb nombre de projeccions, de 8 passen a 12, amb retrospectiva Fran Schaeffer, i neix el Premi Internacional Inèdit Empordà per reconèixer l'excel·lència en el documental musical i impulsar noves mirades d'aquest gènere cinematogràfic.
1: Doncs amb aquesta proposta marxem. La informació continua en aquesta sintonia, també al portal rtv-e.cat. Nosaltres hi tornarem dilluns. Que passin un molt bon cap de setmana, i aquells que comencin vacances avui, que les gaudeixin molt.